0: han posat amb molta gent a la plantilla.
1: Lorena, tú eres docente en educación infantil y primaria, y hay un aspecto que, además del tema salarial, que es quizá en el que más se pone el foco, es importante, y es el de la bajada de ratios. ¿Cuál es vuestra solicitud y qué es lo que a cambio os ha planteado Consellería de Educación en su última propuesta?
0: Tal com està l'escola actualment, no podem atendre a tota la diversitat i totes les dificultats que presenta l'alumnat. 25 persones en una aula de primària i d'infantil és una cosa que no es pot sostindre de cap manera. Aleshores, un mínim de 20 alumnes és algo que nosaltres podríem començar a pensar, a banda de que no estan cobrint les substitucions, quan falta una persona pot estar un mes de baixa, no tenim personal suficient per atendre a l'alumnat que té dificultats, que cada vegada és un nombre més gran. És una manera que no es pot sostindre aquesta manera de treballar.
1: Lo que comienza hoy es una huelga indefinida. ¿Veis alguna posibilidad de que no se alargue demasiado en el tiempo? O, dicho de otra manera, ¿hasta cuándo estáis dispuestos a aguantar los docentes?
0: Nosaltres estem disposats i disposades a aguantar el que faci falta. Això està en mans de Conselleria, que són els que tenen el poder de seure amb nosaltres i posar-se seriosos i posar les mesures per a una escola digna, no el que estan fent ara.
1: La huelga se produce en una etapa del curso académico muy sensible. Estamos a final de curso. Esto, bueno, no solo, ya hemos hablado de la afectación a los alumnos de bachillerato, sobre todo a los del segundo de bachillerato, que preparan sus inminentes pruebas de acceso a la universidad, sino que, bueno, es una etapa importante, quiero decir, a punto de terminar el curso. Precisamente se ha elegido este momento para intentar hacer más presión ante la administración autonómica?
2: A veure, considere que en realitat han sigut votacions que s'han fet de forma democràtica i assembleària, tant els sindicats com l'equip docent i la comunitat educativa. Si es posem a veure quines han sigut les últimes mobilitzacions, mai seria bon moment per a fer una vaga indefinida. Aleshores, no és només per la pressió, sinó perquè no podem més. Ha sigut ja per cansanci, perquè hem dit moltes vegades, hem fet manifestacions, concentracions, vagues d'un dia i no hem sigut escoltats. Aleshores, jo crec que la pilota està al tejat de la conselleria, que és la que ha de posar fi a aquesta vaga indefinida. No és que nosaltres hem fet per una mesura de pressió, sinó perquè mai seria bon moment.
1: Tras el fracaso de la última mesa sectorial y este inicio de huelga indefinida de hoy, tanto sindicatos como asociaciones de docentes seguís pidiendo que se retomen las negociaciones. ¿Hay una fecha establecida para ello?
2: A veure, crec que aquesta setmana seria la determinant per a que Conselleria posarà dates, perquè han dilatat en el temps totes les mesures que hem portat, tant les ràtios, les infraestructures, etc., i el que volem és que se consoliden totes en una mateixa reunió.
1: Lo que los sindicatos exigís es una subida progresiva del 20%. Decís que así se compensaría la pérdida acumulada desde 2010. ¿En qué punto está concretamente la oferta que os hace Conselleria?
2: La oferta que se han dit dintre de 3 anys, una pujada salarial de 75 euros mensuals, que això és bastant vergonyós. De fet, no estem dient una pujada salarial, sinó la pèrdua del nostre poder adquisitiu, que és molt important.
0: De totes maneres, els docents el que estem reclamant crec que és algo prou raonable i legítim. Portem prop de 20 anys sense que s'espuja una part molt important del nostre sou. Jo crec que això... cap treballador o treballadora ho podria assumir. Sí, així és.
1: Belén Bas, Lorena Pérez, a les dues, moltes gràcies per esta radiografia que nos habéis hecho. Gràcies.
0: A vosaltres. Salutacions. Adeu.
3: És la 1 de la tarda, mediodia, en Canàries.
4: Notícies en Onda Cero.
3: Buenas tardes. A lo largo del día se van a conocer los resultados de las PCR realizadas a los 14 españoles.

com a històrica. Bona vesprada. A aquestes hores una gran manifestació recorre el centre de la ciutat de València i també hi ha marxes a Alacant, a Castelló de la Plana i a Elx. La consellera d'Educació diu que la intenció de la Generalitat és poder arribar a acords amb els sindicats, però ha recordat que la pròxima reunió està fixada per al 9 de juny. És el nostre tema de portada que ampliem juntat.

0: treball de salari de l'Estat.
1: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, afirma mantindre's oberta la negociació i convida els sindicats a tornar a seure amb ella. Ortí avui no ha atès els mitjans de comunicació, només ha fet esta entrevista a Punt.
2: Però, evidentment, si nosaltres entenem que hi ha intenció per part dels sindicats de tornar a sentar-se a la nostra taula, a la que van abandonar, pues, evidentment ens plantejaríem mantenir una reunió el més pronte possible. Que és una situació complexa perquè no respon a un moment puntual, sinó que s'arrossega des de fa molt de temps i, evidentment, ens preocupa molt.
1: Conselleria xifra en un 47% de mitjana el professorat que està fent vaga, mentre els sindicats ho eleven fins al 90%.
3: Les principals ciutats del territori, com mencionaven, estan acollint aquest migdia manifestacions de la comunitat educativa, una marea verda pel color de les camisetes dels i les assistents que estan duent camisetes verdes amb el lema Estimem l'Escola Pública, Ramon.
1: Són manifestacions, sí, que estan reunint bona part de la comunitat educativa. Sentim tres testimonis, el de Cristina, que és mestra d'educació secundària, el de Rosa, que és mare d'un alumne, i el de Carmen, que és professora d'un centre d'educació especial.
4: Baixa de ràtios tant en primària, secundària, en tots els nivells, perquè això està més que demostrat que per atendre bé a l'alumnat han de ser poquetats en la classe.
5: Que nosaltres som un col·legi, el Maxaup, d'ací de València, que des de l'any 2022 té dependent d'una reforma. El sostre es cau cada 2x3, va canviar el govern, es va guardar en un calaix tot el projecte que s'havia treballat en les famílies i no sabem res de tota la reforma que necessitem.
6: Jo soy maestra en un aula hueco, és un aula de nova creació, però se ha creado sin que llegue la dotació de conselleria completa.
3: I precisament també moltes associacions de famílies d'alumnes han mostrat el seu suport al professorat en els seus centres educatius davant esta convocatòria de vaga. Asseguren que la qualitat de l'educació pública depèn de les condicions en les que treballen els docents. Amparo Sánchez.
7: Des de fa CEIP l'Albereda en València, un centre amb una àmplia diversitat de nacionalitats i alumnat amb necessitats educatives especials, afirmen que els docents fan un gran esforç per a sostindre l'educació pública malgrat la falta de recursos. Patricia Iranzo és la seva vicepresidenta.
8: Son también las condiciones del aprendizaje de nuestros hijos e hijas. Hablamos de ratios elevadas, exceso de burocracia y falta de recursos de manera continuada para atender la diversidad y todo lo demás. No estamos hablando solo de problemas laborales, estamos hablando de la calidad de la educación pública. Nuestros docentes hacen un esfuerzo enorme cada día.
3: Per cert, que PSBB i Compromís han anunciat que denunciaran la carta enviada per la Conselleria d'Educació a les Famílies davant l'Agència de Protecció de Dades per utilitzar, diuen, correus institucionals de la Generalitat amb dades de caràcter personal per a desacreditar una vaga legítima del professorat valencià. José Muñoz, del PSBB, i Gerard Fullana, de Compromís.
9: Per atacar al professorat, criminalitzar-lo com a codiciosos que l'únic que volen és una pujada de sou, és una qüestió indigna i que intolerable que no havia passat mai a la història de la Generalitat Valenciana.
10: Per usar les dades de centenars de milers de famílies per a fer propaganda política en les cases de les persones. És una consellera acorralada i que no està legitimada per a continuar en el càrrec.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: I a última hora d'avui dilluns se li practicarà la tercera PCR per antivirus a la dona de 32 anys aïllada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant i que va ser ingressada després de presentar una sintomatologia respiratòria lleu, principalment tos. La pacient va compartir un vol amb una de les passatgeres del creuer on dius que va morir posteriorment. Pepe Requena, Alacant.
12: Fuentes hospitalarias han señalado a esta emisora que aunque la tercera PCR diera negativa, la mujer se quedaría en el hospital de San Juan para cumplir la cuarentena. La primera prueba se le practicó el sábado y la segunda ayer domingo, ambas con el mismo resultado, negativo. Tras recibir la alerta europea, la Dirección General de Salud Pública contactó el viernes con la mujer, que fue evacuada en una incubadora burbuja desde su domicilio en la playa de San Juan al centro sanitario. En el hospital ocupa una habitación con presión negativa, aislada del resto de pacientes y con personal en exclusiva para su atención. Las habitaciones contiguas están desocupadas y son utilizadas para la colocación de los trajes EPI y otras medidas del protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para los sanitarios que la atienden.
3: Y un 70 inmigrants d'un centre d'acolliment situat a Guardamar del Segura, a Alacant, s'han concentrat este matí per a reclamar major rapidesa en el procés de regularització de la seua documentació a Espanya. Onda Cero, Vega Baja, Esther Sánchez.

0: protesta que se ha desarrollado a las puertas del recinto sin incidentes y bajo la supervisión de la Guardia Civil y la Policía Local de Guardamar del Segura ha finalizado a media mañana sin llegar a ocupar la calzada de la antigua carretera nacional 332. Los manifestantes, en su mayoría personas migrantes procedentes de Canarias y de origen subsahariano, han pedido que se agilicen los trámites del proceso extraordinario de regularización en el que cuentan con la asistencia de la ONG CEPAIN. El número de personas acogidas en este centro, ubicado en el antiguo Colegio de los Maristas de Guardamar del Segura, varía y oscila entre 80 y 320 adultos.
1: Y el comisionat per a la recuperació de la Generalitat, Raúl Mérida, critica que la constitució de la comissió mixta entre govern central i autonòmic es produirà prop de 500 dies després de la Dana per a coordinar la reconstrucció, una crítica que ha realitzat durant la seva compareixença en la comissió d'investigació de les Corts.
2: En ella, Mérida també ha reclamat una llei davant catàstrofes que establirà, entre altres aspectes, la constitució immediata d'una comissió mixta.
3: Que la ley de contratación, que tantos problemas está dando ahora a los municipios, sean del signo político, que sean, estuviera adaptada a las necesidades reales de una catástrofe. Que se pudiera contratar por emergencias hasta que no se acabaran las secuelas. Que trabajáramos conjuntamente y lealmente.
2: També ha comparegut el portaveu de la Confederació Espanyola de la Policia Nacional, David Gutiérrez, que assegura que després de l'arribada els recursos no van arribar per falta de voluntat política.
1: I desarticulada a Venta del Moro, una xarxa d'explotació laboral vinculada a campanyes agrícoles. Les víctimes procedien d'Índia i Nepal i treballaven en condicions degradants en labors de verema i recol·lecció d'ametlla. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
4: Agents de l'equip d'una menor de la Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa dedicada al tràfic de persones amb finalitats d'explotació laboral que operava en la zona de Venta del Moro. Les víctimes procedents de l'Índia i Nepal haurien sigut traslladades a Espanya amb falses promeses de treball i obligades després a realitzar labors agrícoles en condicions degradants. Segons el diari Les Províncies, els treballadors vivien amuntegats en dos vivendes de Venta del Moro i suportaven llargues jornades laborals sense condicions mínimes d'habitabilitat. L'operació s'ha saldat amb tres detinguts. Dos d'ells han ingressat a la presó provisional per ordre del jutjat de Requena, considerats els principals responsables de l'organització.
1: I la Unió Llauradora ha denunciat una pujada a l'abril del 166% en les deteccions de cítrics procedents d'Egipte amb matèries no autoritzades a la Unió Europea. Carles Pérez és el secretari general de la Unió Llauradora.
5: La situació coincideix amb un creixement de les importacions als mercats europeus i en el cas de les mandarines un augment desproporcionat del 188%, que els preus són realment baixos i distorsionen el mercat.
1: Arribem així a les 2. Adeu.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui arrenquem setmana, estem a dilluns 11 de maig i són les 2:31. Programa dilluns en el que, ja saben, parlarem d'allò que és tendència en Onda Trending. Avui amb un poc de nostàlgia. Mira Fernández, com estàs? Bona vesprada.
2: Hola, Begoña. Pues muy bien, ¿tú qué tal?
1: Molt bé, molt bé. En eixa nostàlgia mirant enrere i mirant en coses que avui en dia fem per a desconnectar de lo digital.
2: Sí. Sí.
1: Intentarlo.
2: A ver, la nostalgia. A ver, vamos a hablar un poquito, porque yo estoy sintiendo un poquito de vergüenza con algunas cosas que me han salido en TikTok. Porque, claro, se ríen de nosotros los jóvenes, pero es que quieren ser como nosotras.
1: Y mira a Andrea.
2: Ya, mira a Andrea.
3: Yo mira a la
1: Hola, Andrea Gut. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu?
2: Ya, la joven sí, del equipo.
1: Doncs ara veurem de què parlem, ¿no?
2: No podemos contar de... mucho vale. más, pero ara cositas que están volviendo a ponerse de moda.
1: Venga,
2: otra charca más.
1: Ara de seguida. Parlem d'això perquè Amparo Piqueres, bona vesprada.
4: Què tal, bona vesprada.
1: Primer hem de ficar-nos un poc al corrent de l'actualitat informativa que avui passa a tot arreu de la Comunitat Valenciana per eixa vaga educativa.
4: Exactament, primer dia, avui dilluns, d'esta vaga educativa indefinida a la comunitat. Les negociacions estaven trencades des de feia dies i els sindicats educatius han complit amb la seva amenaça. Han deixat avui de fer classe de manera indefinida per alçar la veu i fer sentir les seues reivindicacions. Tornen a insistir en que el professorat valencià és el pitjor pagat de tot l'estat, demanen també tindre menys alumnes per aula i millores en les actuals infraestructures educatives. Marc Candela és el coordinador d'acció sindical de l'STPB.
5: No només el tema salarial, que a més ens han fet una proposta ridícula i insuficient, sinó que també volem parlar de baixada de ràtios, baixada de burocràcia, millora de les infraestructures, recuperació de la professorat retallat d'aquests cursos i derogació de la mal anomenada llei de llibertat educativa. Quan tinguem això damunt de la taula, parlarem.
4: Els sindicats parlen d'una vaga inèdita i històrica. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, afirma mantindre's oberta a la negociació i convida els sindicats a tornar a seure amb ella.
6: Però, evidentment, si nosaltres entenem que hi ha intenció per part dels sindicats de tornar a sentar-se a la nostra taula, a la que van abandonar, pues, evidentment ens plantejaríem mantindre una reunió el més pront possible. Que és una situació complexa perquè no respon a un moment puntual, sinó que s'arrossega des de fa molt de temps i, evidentment, ens preocupa molt.
4: La conselleria xifra en un 47% de mitjana el professorat que està fent la vaga, mentre que els sindicats ho eleven al 90%. Les principals ciutats del nostre territori estan acollint, han acollit este migdia eixes manifestacions de la comunitat educativa, una marea verda pel color de les seues camisetes, baix el lema Estimem l'escola pública. Cristina és mestra d'educació secundària, Rosa és mare d'un alumne i Carmen és professora d'un centre d'educació especial.
7: Baixa de ràtios tant en primària, secundària, en tots els nivells, perquè això està més que demostrat que per atendre bé a l'alumnat han de ser poqueta gent a classe.
8: Que nosaltres som un col·legi, el Maxaup, d'ací de València, que des de l'any 2022 té dependent d'una reforma. El sostre es cau cada 2x3, va canviar el govern, es va guardar en un calaix tot el projecte que s'havia treballat en les famílies i no saben res de tota la reforma que necessitem.
9: Jo soy maestra en un aula hueco, un aula de nova creació, però se ha creat sin que llegue la dotació de conselleria completa.
4: Canviant d'assumpte, a última hora d'avui dilluns se li practicarà la tercera PCR per antivirus a la dona de 32 anys, recordem, aïllada en l'Hospital de Sant Joan d'Alacant i que va ser ingressada després de presentar una sintomatologia respiratòria lleu. Tenia principalment tos. La pacient va compartir un vol amb una de les passatgeres del creuer on dius que va morir posteriorment. I ja que estem pendents d'aquest assumpte també, uns 70 migrants d'un centre d'acolliment situat a Guardamar del Segura s'han concentrat este matí per a reclamar major rapidesa en el procés de regularització de la seva documentació a Espanya i avui hi ha hagut comissió d'investigació en les Corts. Ha participat en ella, entre altres, el comissionat per a la recuperació de la Generalitat, Raül Mérida, i ho contarem també en la brújula Comunitat Valenciana.
1: Ampliarem totes aquestes notícies i més a les 7:20 i als pròxims butlletins informatius, així com al web. Acompanya, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I fins ara fem una pauseta i ens endinsem de seguida en Onda Trending.
0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
10: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Uniste a la fábrica de la vida. Dona Sang, dona plasma. Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana.
3: En Comunitat Valenciana en la Onda.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: El professorat valencià ha acabat complint la seva amenaça i la vaga educativa indefinida és ja una realitat. Avui ha sigut el primer dia. Els sindicats trauen pit del seu poder de mobilització, poder que la Generalitat rebaixa. El govern valencià afirma mantindre's obert a una negociació que, no obstant això, el professorat dona directament per trencada. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Repassem de seguida el que ha donat de si esta primera jornada de vaga i actualitzem també, com no, la situació de la jove a la cantina amb sospita d'antivirus, encara que les proves estan donant negatiu. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Avui dilluns ha sigut la primera jornada de vaga educativa indefinida a la comunitat, vaga que es ve a vindre perquè les negociacions estaven trencades des de feia dies sense cap acord de cap tipus entre la Generalitat i els sindicats educatius valencians. Així que avui el professorat ha deixat de fer classe de manera indefinida i ha eixit al carrer amb manifestacions a València, per exemple, amb més de 20.000 assistents, o a Alacant, amb 12.000. A la manifestació de València ens hem trobat amb Cristina, que és mestra d'educació secundària, amb Rosa, que és mare d'un alumne, i amb Carmen també, professora d'un centre d'educació especial.
2: Baixa de ràtios tant en primària, secundària, en tots els nivells, perquè això s'ha més que demostrat que per atendre bé a l'alumnat han de ser poqueta gent a classe.
3: Que nosaltres som d'un col·legi, el Maxaut, d'ací de València, que des de l'any 2022 té dependent d'una reforma. El sostre es cau cada 2x3. Va canviar el govern, es va guardar en un calaix tot el projecte que s'havia treballat en les famílies i no sabem res de tota la reforma que necessitem.
4: Jo soy maestra en un aula hueco, és un aula de nova creació, però se ha creado sin que llegue la dotació de conselleria completa.
1: Marc Candela és el coordinador d'acció sindical del Sindicat de l'Ensenyament, STPB. Marc, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Una valoració, Marc, per favor, d'esta primera jornada de vaga educativa indefinida ací a casa nostra.
5: Jornada històrica i inèdita, perquè des de l'any 1988 que no tornarem a repetir una vaga indefinida com la que estem tenint ara i que ha tingut un seguiment massiu, en el qual la majoria dels centres només han estat els serveis mínims, perquè el professorat estava manifestant-se pels carrers d'Elx, Alacant, València i Castelló. O sigui, un seguiment brutal, per dir-ho així.
1: Què significa, Marc, que una vaga siga indefinida? És a dir, nosaltres, la ciutadania i la comunitat educativa en particular, quins efectes hem d'esperar a curt, a mitjà i a llarg termini? Avui ja hem vist que hi ha hagut professorat en vaga, hem vist aquestes manifestacions que comentaves a les principals ciutats del territori, però d'ara endavant, què és el que hem d'esperar?
5: El que hem d'esperar és el que fa la conselleria. La conselleria té una oportunitat de convocar-nos, de telefonar-nos i convocar-nos demà mateix a una mesa de negociació per a, bueno, satisfer les demandes que estem traslladant-li. Per tant, fins que això no passe, òbviament el professorat continuarà de vaga indefinida, perquè el que estem esperant precisament és això, sentar-nos a negociar. No només el tema retributiu, que és el que la setmana passada ens van posar damunt de la taula, sinó els sis temes que estem plantejant des del 25 de setembre, des de ja fa ja 8 mesos.

0: i que encara no tenim. Per tant, està en mans de la conselleria desatascar aquesta situació i nosaltres encantadíssims de que la conselleria ens cridi demà, ens posi una oferta damunt de la taula que siga acceptada pel conjunt del professorat i s'ha acabat el conflicte.
1: I quina és la situació ara mateix, Marc, respecte a la Conselleria d'Educació? Hi ha encara canal de comunicació obert?
0: Que jo sàpiga, la consellera està dedicant-se a preocupar-se en particular per la meva agenda. Vull dir, a fer públic que jo vaig estar el dissabte en un acte del PSPB, i els deberes, demà aniré a un acte de compromís i després demà, si me convoquen a un acte d'un altre partit, aniré. Però el problema no és la meva agenda. El problema és que ni ens han convocat, ni tenim clar si la conselleria vol parlar amb nosaltres, si al final posaran damunt de la taula aquesta proposta de totes les mesures que reclamem, com va dir el president de la Generalitat dimecres, va dir que el dia següent, en la mesa del dijous, la consellera aniria en una proposta de tots els temes, i és mentida. No va vindre en una proposta de tots els temes, només d'un tema. El tema retributiu i, a més, amb una oferta de 75 euros en 3 anys. Vull dir, una cosa insignificant i inassumible. Per tant, en les seves mans està desatascat aquest conflicte.
1: I una última pregunta, Marc. Ara ho contarem a l'informatiu, però hem conegut esta vesprada que el Tribunal Superior de Justícia Valencià ratifica els serveis mínims establerts per la Generalitat. Considera el Tribunal Superior que ha de prevaldre, i en el cas ixe de segon de batxillerat, ha de prevaldre el dret de l'alumnat davant la possible incertesa, diu el Tribunal Superior. Una valoració també al respecte, Marc.
0: Sí, nosaltres considerem que aquests serveis mínims són abusius perquè obliga tot el professorat de segon de batxillerat de tot el nivell. És una cosa també normalment inèdita que regulen uns serveis mínims de tot un conjunt de professorat d'un col·lectiu per a fer-los. És bastant inèdit i òbviament pues, el tribunal considera que la conselleria té raó, doncs ho hem d'assumir. No tenim altra qüestió que acceptar-los, clar.
1: Marc Candela, del Sindicat de l'Ensenyament STPB. Gràcies, Marc, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Gràcies a vosaltres pel seguiment.
1: El Tribunal Superior de Justícia a València, com dèiem, confirma els serveis mínims establerts per la Generalitat i que els sindicats critiquen, per exemple, perquè són del 100% per a segon de batxillerat, segons conselleria, per tal de garantir que l'alumnat tinga les notes preparades per a les proves d'accés a la universitat. Dictamina el Tribunal Superior que l'interès general de l'estudiantat ha de prevaldre sobre la possible incertesa de no tindre notes i descarta falta de proporcionalitat en la configuració actual del servei mínims. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assegura comprendre les demandes del professorat, encara que puntualitza que el govern valencià està al costat de l'alumnat i de les seues famílies, diu Pérez Llorca en un tuit publicat esta vesprada. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en esta primera jornada d'en prop d'un 90%, però Conselleria d'Educació ho redueix fins al 50%. El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, manté la mà estesa para continuar con la negociación.
2: Desde luego nosotros, insisto, nos gustaría sentarnos ya, pero obviamente tendría que haber una cesión por las dos partes. Estamos inmersos en un bucle en el que parece que nosotros no queramos negociar y yo acabo de demostrar que sí queremos hacerlo. Lo diré para todos, no solo para los sindicatos, pero creo que debemos abandonar posturas maximalistas.
3: La brújula Comunidad Valenciana.
4: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
1: 7 i 28, pendents en estos moments també de la tercera prova PCR per antivirus a la jove alacantina aïllada a l'Hospital de Sant Joan, ingressada després de presentar sintomatologia respiratòria lleu, principalment tos. Onda Cero a Alacant, Pepe Requena.
5: Fuentes hospitalarias han señalado a esta emisora que aunque la tercera PCR diera negativa, la mujer se quedaría en el hospital de San Juan para cumplir la cuarentena. La primera prueba se le practicó el sábado y la segunda ayer domingo, ambas con el mismo resultado, negativo. Tras recibir la alerta europea, la Dirección General de Salud Pública contactó el viernes con la mujer, que fue evacuada en una incubadora burbuja desde su domicilio en la playa de San Juan al centro sanitario. En el hospital ocupa una habitación con presión negativa, aislada del resto de pacientes y con personal en exclusiva para su atención. Las habitaciones contiguas están desocupadas y son utilizadas para la colocación de los trajes EPI y otras medidas del protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para los sanitarios que la atienden.
1: La jutgessa que investiga l'escàndol de les vivendes de protecció oficial d'Alacant ha tornat a citar com a testimonis els funcionaris de l'Ajuntament de la ciutat que no van compareixer, no van declarar divendres passat. La nova cita és el 20 de maig i els arribarà ara per part de la Policia Nacional. Una setantena de persones migrants d'un centre d'acollida ubicat a Guardamar del Segura s'han concentrat avui per a reclamar major rapidesa, diuen, en eixe procés de regularització de la seva documentació per a viure ací, a casa nostra. Onda Cero al Baix Segura, Esther Sánchez.
6: La protesta que se ha desarrollado a las puertas del recinto sin incidentes y bajo la supervisión de la Guardia Civil y la Policía Local de Guardamar del Segura ha finalizado a media mañana sin llegar a ocupar la calzada de la antigua carretera nacional 332. Los manifestantes, en su mayoría personas migrantes procedentes de Canarias y de origen subsahariano, han pedido que se agilicen los trámites del proceso extraordinario de regularización en el que cuentan con la asistencia de la ONG CEPAIN. El número de personas acogidas en este centro, ubicado en el antiguo Colegio de los Maristas de Guardamar del Segura, varía y oscila entre 80 y 320 adultos.
1: La de avui dilluns ha sigut també l'última jornada de treball com a tal de la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts, abans que conclogui el pròxim dia 27, com ja contàrem, per acord de PP i Vox, apenes 10 mesos després de les primeres compareixences. A la sessió d'avui, el comissionat per a la reconstrucció després de la Dana de la Generalitat, Raül Mérida, ha criticat que la Constitució de la comissió mixta entre el govern central i la Generalitat es produirà prop de 500 dies després de la barrancada. Amparo Sánchez.
7: En ella, Mérida també ha reclamat una llei davant catàstrofes que establirà, entre altres aspectes, la constitució immediata d'una comissió mixta.
8: Que la ley de contratación, que tantos problemas está dando ahora a los municipios, sean del signo político, que sean, estuviera adaptada a las necesidades reales de una catástrofe. Que se pudiera contratar por emergencias hasta que no se acabaran las secuelas. Que trabajáramos conjuntamente y lealmente.
7: També ha comparegut el portaveu de la Confederació Espanyola de la Policia Nacional, David Gutiérrez, que assegura que després de l'arribada els recursos no van arribar per falta de voluntat política.
9: Yo estuve allí, creo que todas las administraciones fallaron. Y no se puede entender cómo en un país del primer mundo, varios días después de la catástrofe, no haya un despliegue estatal ante una catástrofe supraautonómica y seguimos dependiendo del Ministerio del Interior, aunque se conformen o no, órganos autonómicos para coordinar esas emergencias.
7: Està previst que la comissió presente les seues conclusions el 27 de maig, donant així per finalitzada la investigació en les Corts.
1: El Camp Valencià està celebrant avui, 11 de maig, la festivitat de la Verge de la Taronja i el ben cert és que les notícies que arriben respecte a la citricultura no són bones. La Unió Llauradora denuncia una pujada a l'abril del 166% en detecció de cítrics procedents d'Egipte amb matèries no autoritzades a la Unió Europea. El secretari general de la Unió, Carles Peris, demana més mecanismes de control.
10: La situació coincideix amb un creixement de les importacions als mercats europeus i en el cas de les mandarines un augment desproporcionat del 188%, que els preus són realment baixos i distorsionen el mercat.
1: Anem ara amb la crònica de successos perquè s'ha desarticulat avui a Venta del Moro, a la plana d'Utiel Requena, una xarxa d'explotació laboral vinculada a campanyes agrícoles. Les víctimes procedixen de l'Índia i del Nepal, treballaven en condicions degradants, denigrants, en tasques de veremà i de recol·lecció d'ametlla. Dani Rodrigo.
11: Agents de l'equip d'una menor de la Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa dedicada al tràfic de persones amb finalitats d'explotació laboral que operava en la zona de Venta del Moro. Les víctimes procedents de l'Índia i Nepal haurien sigut traslladades a Espanya amb falses promeses de treball i obligades després a realitzar labors agrícoles en condicions degradants. Segons el diari Les Províncies, els treballadors vivien amuntegats en dos vivendes de Venta del Moro i suportaven llargues jornades laborals sense condicions mínimes d'habitabilitat. L'operació s'ha saldat amb tres detinguts. Dos d'ells han ingressat a la presó provisional per ordre del jutjat de Requena, considerats els principals responsables de l'organització.
1: La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Picassent, a l'Horta Sud, localitzada després de les queixes del veïnat pel fort i persistent olor a esta droga. L'home que cuidava la plantació ha fugit i continua ara mateix en cerca i captura per a ser detingut per un delicte contra la salut pública. I abans d'anar amb la crònica esportiva d'avui dilluns, hem de contar un nou robatori de coure a la línia de Rodalies 2 entre Silla i Almussafes. Segons ha informat Adif i segons han informat des de Renfe i des de Rodalies, este robatori de coure ha vingut produint retards i algunes cancel·lacions puntuals des de primera hora del matí d'avui, una incidència que se suma ja a eixa maltreta línia C2 de Rodalies. Sintonia ara dels esports, perquè és temps d'això, dels esports. Eduardo Esteve, hola, què tal?
12: Hola, Ramon, bona vesprada.
1: Fem repàs, si et sembla, Edu, del cap de setmana esportiu, que em deies que ha sigut bo.
12: Sí, perquè encara estem en la fabulosa victòria de València Bàsquet en la memòria del passat divendres i amb una setmana en la que haurà de jugar el quinti definitiu partit dels quarts de final de l'Eurolliga este proper dimecres. Un cap de setmana en què guanyava el Llevant, s'acosta la salvació, i en què guanyava també el València i pràcticament certifica la seua salvació. Víctor Lluc, bona vesprada.
13: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. En el dia després de la victòria del València al camp de l'Atlètic, que fa que es col·loque amb 5 punts d'avantatge sobre el descens i que ja comença a preparar el partit del dijous al camp de Mestalla davant del Rayo Vallecano. Avui amb la presència en l'entrenament de Lucas Beltrán, que va intentar estar en la convocatòria. Per cert, un altre argentí, Guido Rodríguez, està en la prellista de la selecció d'Argentina per al Mundial.
12: Gràcies, Víctor. Mentre el Villarreal pot certificar la tercera plaça aquesta mateixa jornada. Víctor Fran, bona vesprada.
14: Què tal? Bona vesprada. I és que resultats de la jornada. El empat del Villarreal a Mallorca i la derrota de l'Atlètic de Madrid deixen a tir de pedra la tercera posició de la taula per al conjunt groguet. 6 punts d'avantatge davant del conjunt matalasser, que cal recordar jugarà l'última jornada a l'estadi de la Ceràmica, i que si demà no guanya a Pamplona podria fer que el Villarreal el dimecres, guanyant en casa al Sevilla, matemàticament certificarà la tercera posició de la Lliga.
12: Gràcies, Víctor. L'Elche només 2 punts del descens. Hola, Felipe Canals, bona vesprada.
15: Bona vesprada. L'Elche afronta les 3 últimes jornades de Liga con 2 puntos de margen sobre el descenso y jugando mañana en la Cartuja contra el Betis. Sarabia ha anunciado cambios en el equipo titular respecto al 11 que puso Liza contra el Alavés en el empate a 1 del pasado sábado en el Martínez Valero. Mantiene en duda a Rafa Mir y son baja por lesión Yago de Santiago y el canterano Adán Boyá.
12: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules certifica de forma matemàtica la salvació a Primera Federació. David Esteve, bona vesprada.
16: Bona vesprada. El Hèrcules ja tiene amarrada de forma matemática la permanencia en Primera Federación. De esta forma, el conjunto alicantino, tras ganar el pasado fin de semana al Ibiza, puede centrarse en armar el proyecto del curso que viene. De hecho, ya se ha dado el pistoletazo de salida para empezar a planificar el Hèrcules 2026-2027, con Beto Compaña en el banquillo y Paco Peña en la dirección deportiva.
12: David, això és el que hi ha al món de l'esport. Un bon cap de setmana.
1: Efectivament, un bon cap de setmana. Gràcies, Edu, i fins demà.
12: Adeu, Ramon.
1: I mirem, finalment, cap a la previsió meteorològica que ens indica estabilitat per a l'inici d'esta setmana, dilluns i també dimarts, tranquils a l'atmosfera valenciana, sense grans canvis ni moviments, i amb el termòmetre cap amunt. La màxima d'avui la trobem a Elx i també a Almenara, a la Plana Baixa, 28 graus, que previsiblement es repetiran demà. Així està la Comunitat Valenciana a 11 de maig de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Una vesprada més, així, a la ràdio, a Onda Cero, a la Brújula. Molt bona vesprada.
3: La Brújula Comunitat Valenciana.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
19: En Petrer, la fiesta también es para ti. Sonido de la música, color en las calles, emoción compartida. Moros y cristianos de Petrer, del 14 al 18 de mayo. Ven a descubrir por qué la fiesta nos hace pueblo y saca lo mejor de cada uno de nosotros. También de ti